0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

cavall brau, minant com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen

humil, l'himne com ressona. La campana gran records d'hora bona se'n venen, se'n van. Per Nadal nevava, cantàvem cançons. La mare ens donava neules i torrons.

dansa, àngels bufadors, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Ja, això no és costa mitjana.
1: No, tu m'has
0: de dir. Sí, Maria, Maria també. Maria,
2: no, no, no, això no.
0: I Maria de la ciutat, i tu te creus que m'has de fer
1: aquest tipus? Perdona, o sigui, m'ho copia una cançó.
3: Mira, Maria, Maria, Maria.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: más.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Hello.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Per haver sovint dormit amb la solitud.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport i l'Associació de Joves d'Eivissa, juntament amb la resta d'entitats socials que s'hi han sumat, fan una crida a la participació a les dues manifestacions convocades avui a Baixa Palma i a Vara de Rei en senyal de rebuig per les intencions que té AENA d'ampliar la capacitat operativa dels aeròdroms. Per la seva part, el Partit Popular de les Illes demana que el president del gestor aeroportuari comparegui al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre el que consideren una gestió sense sentit i que va en contra dels interessos de Balears. N'hi ha molt per explicar, ho farem tot d'una, abans però, titulars. Amb Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia.
1: La Policia Nacional investiga les causes de la mort d'una dona de 64 anys en estranyes circumstàncies a l'Hospital de Can Misses, a Eivissa.
2: Segons fonts del centre, es descarten causes naturals o relacionades amb la medicació.
1: El govern destinarà 1,5 milions d'euros a compensar els pescadors i agricultors de les Balears per l'encariment del gasoil.
2: Els dos sectors agraeixen les ajudes, però reclamen manco burocràcia i més agilitat per rebre-les.
1: La nit de l'Art de Palma triomfa en el seu 30 aniversari.
2: Una mostra amb més de 50 exposicions a les 16 galeries membres de l'associació Art Palma Contemporani, que va motivar i vespre que milers de persones sortissin al carrer a Palma per contemplar les creacions dels artistes.
1: I en clau estatal, a Pamplona, una resident ha mort i 18 persones han resultat ferides a causa d'un incendi a una residència psiquiàtrica.
2: La víctima mortal és una dona de 56 anys i un dels ferits, de 62 anys, es troba ingressat a la UCI.
1: En els esports, Gavi Forteza, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Mallorca guanya el seu primer partit com a visitant aquesta temporada a la Reial Societat B per 0-1 amb gol de Fuentes. L'AU d'Eivissa perd per 2-1 a Jaén, un partit que anava guanyant per 0-1. En futbol sala, l'Illes Balears goleja el Pozo Murcia per 8-3 i en motociclisme, avui el Gran Premi d'Àustria a Moto2, el mallorquí Izan Guevara sortirà 5è des de la graella de sortida.
1: Previsió del temps, Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, avui s'espera una jornada de diumenge que vendrà marcada per l'arribada de núvols baixos cap al sector nord, que si tenen prou empenta podrien deixar ruixats puntuals i de caràcter dèbil que afectarien principalment el llevant de Menorca i també el nord de Mallorca. Aquests posteriorment es retiraran per donar pas a un cap vespre en general més assolellat, amb una temperatura màxima que pujarà lleugerament i que es mourà entre els 27 i puntualment 31 graus, amb un vent que continuarà bufant del nord i també del nord-est, amb algunes restes de maror a primeres hores de la jornada cap a les costes del llevant de cada illa.
1: Gràcies, Margalida. Més informació de servei. Per la celebració d'un triatló, des de primera hora del dia està tallat el trànsit al passeig marítim de Palma, des del camí de l'Escollera i fins al Portitxol, en tots sentits.
2: Exactament, i també de busos de l'MT amb ruta en aquesta via que variaran els recorreguts. A partir de la 1 es reprendrà la circulació normal.
1: Són les 8:03, Ivan López, el control tècnic. Començam.
0: Informatiu matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: El Partit Popular de les Balears vol que el president d'AENA, l'economista i exalt càrrec socialista català, Maurici Lucena, doni explicacions sobre les actuacions previstes als aeroports de les Illes. Unes actuacions, recordem, que han de permetre...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bon dia, són les 9, repassam els principals titulars i començam en aquesta ocasió per la informació de servei, perquè a causa de la celebració d'una triatló, des de primera hora del dia està tallat el trànsit al passeig marítim de Palma, des del camí de l'Escollera fins al Portitxol, en tots sentits.
1: També els busos de l'empresa municipal amb ruta en aquesta via variaran el seu recorregut. A partir de la una es reprendrà la circulació normal.
0: Pel que fa a l'actualitat, manifestacions avui hora baixa a Mallorca i a Eivissa en contra dels plans d'Aena per ampliar els aeroports.
1: El Partit Popular de les Illes, mentrestant, ha demanat que el president d'Aena comparegui a la Comissió d'Insularitat del Congrés i el Senat per explicar els seus plans de gestió, perquè consideren que sense sentit i que van en contra dels interessos de les illes. Pere Joan Femenia, portaveu de la plataforma mallorquina.
2: Tenim aquesta certesa perquè ja tenim l'experiència de l'any 2019, que varen fer també aquestes projectes d'ampliació dels aeroports amb unes previsions que se varen complir, on ja estimaven passar de 29 milions a gairebé 34 milions de passatgers per l'any 2025. Les previsions s'han complert i ara tornen a fer unes altres previsions de creixement dels 34 fins gairebé els 36 milions de passatgers.
0: La Policia Nacional investiga les causes de la mort d'una dona de 64 anys en estranyes circumstàncies a l'Hospital de Can Misses, a Eivissa.
1: Segons fonts del centre, es descarten causes naturals o relacionades amb la medicació.
0: I continua ingressat a l'Hospital Son Espases en estat greu el jove de 21 anys apunyalat a Magaluf mentre l'investigació està en marxa.
1: Els fets varen succeir de matinada, a la matinada del dissabte, quan la víctima sortia d'un bar de la zona de Punta Avellana i, per causes que encara es desconeixen, una altra persona la va apunyalar.
0: Més coses. El govern destinarà 1,5 milions d'euros a compensar els pescadors i agricultors de les Balears per l'encariment del gasoil.
1: Els dos sectors agraeixen les ajudes, però reclamen manca burocràcia i més agilitat per rebre-les, especialment les dels pescadors, que han de passar per Europa, explica Domingo Boni, president de la Federació de Confraries. Sebastià Ordines, d'Unió de Pagesos, troba que els haurien de compensar també ells 20 cèntims al litre, com els pescadors, i no només 10.
3: Tot el relacionat amb pesca comença amb una directiva o amb un decret. Quan els països nacionals o els països membres demanen, davant d'una crisi, la possibilitat de donar ajudes, Brussel·les ha d'autoritzar.
4: Durant aquest període hagi consumit al voltant de 1.000 litres de gasoil, si sol·licita l'ajuda, rebrà uns 100 euros d'ajuda. Crec que des de l'Unió de Pagesos allò que haurien de fer és demanar que es combustible agrari tingués la mateixa càrrega impositiva que té el combustible pesquer.
0: La nit de l'art de Palma triomfa en el seu 30 aniversari.
1: Una mostra amb més de 50 exposicions a les 16 galeries i altres institucions expositives de l'associació Art Palma Contemporari com a organitzadora ha motivat que molta gent hagi sortit al carrer a la ciutat.
0: I en clau estatal, a Pamplona, una resident ha mort i 18 persones han resultat ferides a causa d'un incendi a una residència psiquiàtrica.
1: La víctima mortal és una dona de 56 anys i un dels ferits, un home de 62, està a la UCI.
0: En internacional, a Moscou, Rússia, un atac amb drons, presumiblement ucraïnesos, ha deixat dues persones civils mortes pel bombardeig de Kasseva i diverses de ferides, segons l'agència de notícies russa TASS.
1: La mateixa font informa que 338 d'aquests drons han estat interceptats quan es dirigien a la capital, també, que s'ha fet blanc a una refineria. Avui, per cert, és la darrera jornada de les eleccions parlamentàries a Rússia.
0: 9 i 4 minuts, més notícies a les 10. Comença ara La Gran Vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: Fet aquí una vegada.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Nadie.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Vallenato 2000 Terrify.
3: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Informació de servei del trànsit per començar. El tall per obres d'un carril de l'autopista de Palma a Inca entre Marratxinet i Santa Maria, en sentit cap a Inca, està provocant en aquesta hora trànsit lent i fins i tot retenció a la zona. I a Palma, per la disputa d'una triatló, d'una prova esportiva, està tancat també el passeig marítim entre el Jonquet i el carrer Manuel Azaña. També està afectada a la circulació al carrer Joan Maragall en l'accés al Portitxol. Això per la disputa, com dèiem, d'una prova esportiva de triatló. I el Port de Maó, Port de les Balears, no serà avui, sinó a partir de demà, que hi haurà, per mor de la disputa del campionat del món de vela de la classe Snipe, talls de la circulació al moll de Llevant. Informa ja avui el port, els ports de les Balears. Demà serà de les 10 del matí fins a les 12 del mig del migdia i de les 4 i mitja del capvespre fins a les 10 i mitja de la nit. I a partir de dimarts i fins dissabte serà des de les 8 i mitja a les 11 i des de les 4 del capvespre fins a les 6 i mitja. Per cert, encara que no afecta la circulació i és de rellevància, però de l'àmbit esportiu, ja està en marxa en aquesta hora a Formentera la 44a edició de la Volta a l'Illa en Surf, que enguany ha pres el nom per primera vegada de Jacques Laurent, un dels impulsors d'aquest i altres esports nàutics a l'illa i que va morir el mes de febrer. Del temps, en aquesta hora volem destacar que tenim temperatures màximes per damunt dels 24 graus, apropant-se ja als 25 des de les 9 del matí a la Mola de Maó, també 24 graus i mig a les passades les 9 del matí al Port de Palma i 24 graus i mig també a Cap de Pere, 24 a Ciutadella i 23 i mig a l'aeroport d'Eivissa. Les mínimes d'aquesta matinada han tornat a ser per Sant Torrella, la més baixa, amb 10 graus, a Lluc 12 graus i a Campos, Can Sion, 13,4 graus. D'aquest diumenge, l'actualitat informativa ens durà a l'hora baixa les dues manifestacions que estan convocades a Palma i Eivissa per protestar contra els plans d'AENA d'obres noves als aeroports tant de Sant Joan com d'Escodolà, unes afectacions de la infraestructura que es veuen com a porta d'entrada d'un major volum de passatgers, de fet, no augmentant la capacitat. En el cas d'Eivissa, és a proposta de l'Associació de Joves de l'Illa i a Mallorca convoca la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. Pere Joan Femenia és el portaveu d'aquesta darrera plataforma.
2: Tenim aquesta certesa perquè ja tenim l'experiència de l'any 2019, que varen fer també aquestes projectes d'ampliació dels aeroports amb unes previsions que se varen complir, on ja estimaven passar de 29 milions a gairebé 34 milions de passatgers per l'any 2025. Les previsions s'han complert i ara tornen a fer unes altres previsions de creixement dels 34 fins gairebé els 36 milions de passatgers.
1: Per cert, que sobre els plans d'AENA sobre els aeroports de les Illes, el Partit Popular Balear, a través dels seus diputats i senadors, ha demanat la compareixença a la Comissió d'Insularitat del Congrés i al Senat del president d'AENA, Maurici Lucena, vol que també doni explicació per determinades aspectes de la gestió actual dels aeroports illencs. I acabarem recordant que s'investiga a Eivissa, a l'Hospital de Can Misses, la mort d'una dona, una pacient de 64 anys, diuen els responsables del centre hospitalari que la seva mort no pot obrir ni a causes naturals ni de la medicació que estava prenent. Fins aquí les notícies de les 10. TV3 Ràdio. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

veig bé els llocs on aniré quan sigui el moment. I ell és del seu món.

0: Senso
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. La Conselleria de Famílies del Govern ha fet públic avui de matí el balanç de targetes entregades a famílies vulnerables per comprar aliments. Recordem que és la fórmula en finançament europeu amb què s'ha volgut acabar amb l'estigma de les anomenades coes de la fam. Han estat 8.376 persones beneficiàries a través del programa adjudicat a la Creu Roja, la major part a Mallorca, però també gairebé 900 a Eivissa i 256 a Menorca. Són 2.500 famílies en total, de les quals 191 a Menorca i 85 a Eivissa. El pressupost és de més de 12 milions i mig d'euros per 4 anys fins al 2028. També hem sabut per una nota de premsa avui de matí que el partit polític Vox a les Balears ha recorregut davant l'Estat, concretament davant la Secretaria d'Estat de Memòria Històrica, l'ordre d'esbocament del monòlit de l'explanada de Mahó. Argumenta que el seu manteniment no contradiu la llei de memòria per quan fa 17 anys s'hi va rectificar el significat d'exaltació franquista per fer-ne homenatge de tots els morts per Espanya. A més, adueix que el Ministeri de Defensa va sol·licitar no incloure-la en el catàleg d'elements contraris a dret d'enderrocar, que no s'ha tingut en compte l'informe del Consell de Menorca pertinent i que, si es tira, pot permetre el patrimoni arqueològic i talèutic. Per tot plegat, demana la nul·litat de l'expedient. Avui a hora baixa hi haurà manifestacions a Palma i a Eivissa en contra dels plans d'Aena per fer obres als aeroports de Sant Joan i Escodolà que suposen una major capacitat de passatgers. En el cas d'Eivissa, a proposta de l'Associació de Joves de l'Illa, i a Mallorca convoca la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. Pere Joan Femenia n'és portaveu.
2: Ja tenim l'experiència de l'any 2019, que varen fer també aquests projectes d'ampliació dels aeroports amb unes previsions que se varen complir, on ja estimaven passar de 29 milions a gairebé 34 milions de passatgers per l'any 2025. Les previsions s'han complert i ara tornen a fer unes altres previsions de creixement dels 34 fins gairebé els 36 milions de passatgers.
1: I sobre aquesta mateixa qüestió dels plans d'Aena pels aeroports de les Illes, el Partit Popular de les Balears, a través dels seus diputats i senadors, ha demanat la compareixença a la Comissió d'Insularitat del Congrés i al Senat del president d'Aena, Maurici Lucena. També vol que doni explicacions sobre les avaries als serveis sanitaris denunciades pels treballadors a Escodolà, sobre el vessament d'aigües residuals de la depuradora de l'aeroport eivissenc, l'àrea natural d'Escodolà i Set Salines, i també sobre el pla per dur a terme de manera remota el control aeri a Mahó. I de la informació de servei, mapa alerta foc de la Conselleria del Medi Natural. Avui hi ha risc extrem d'incendi a Ciutadella, Ferreries i Sant Lluís. A la resta de Menorca és molt elevat. També ho és a Sant Josep, Sant Antoni i Sant Joan de Labritja. I a Mallorca ho és al Ponent, al nord i nord-est, i també al Llevant i part del migjorn de l'illa. Quant al temps, ens informen els companys d'IB3 Televisió i Ràdio de Meteorologia. Hi haurà un diumenge de sol amb el permís d'alguns núvols baixos que podrien deixar qualque ruixat puntual i dèbil a Menorca i al Llevant de Mallorca. I quant al trànsit, recordeu que hi ha circulació lenta a l'autopista de Palma-Inca en sentit cap a Inca, entre Marratxinet i Santa Maria, segons la informació disponible per obres i un carril tallat al trànsit. I per acabar, 44 edició de la Volta a Formentera en surt de vela, els primers classificats participants ja han voltat s'espalmador. En una hora, més informació. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

rescue me when I'm by myself.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El grup socialista al Consell de Mallorca retreu al president de la institució, Llorenç Galmés, l'exposició pública que ha fet de l'acollida de menors estrangers no acompanyats a l'illa. En una publicació a les xarxes socials aquest divendres, el polític popular denuncia el PSOE s'ha fet ressò de l'increment d'adolescents tutelats fruit de la immigració irregular, adjuntant la fotografia d'un mitjà de comunicació en què es veu un grup de joves vestits de negre i encaputxats d'esquenes i sostenint alguns bastons davant una bandera d'aparença mallorquina. A més, aquesta publicació els qualifica amb l'abreviació MENES, expressió no recomanada per deshumanitzadora, diuen entitats socials i de defensa dels drets del menor. La portaveu socialista al Consell de Mallorca i expresidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, denuncia igualment que els 500 menors no acompanyats a què al·ludeix Galmés no concorden amb la dada que varen rebre el juliol de l'Institut d'Afers Socials i que era de 202 menors tutelats. La Conselleria de Famílies del Govern ha fet públic avui el balanç de targetes entregades a famílies vulnerables per comprar aliments. Han estat 8.376 persones beneficiàries a través del programa adjudicat a la Creu Roja, la major part a Mallorca, però també gairebé 900 a Eivissa i 256 a Menorca. Són 2.500 famílies en total, de les quals 191 a Menorca i 85 a Eivissa. I avui hem sabut també que el partit polític Vox a les Balears ha recorregut davant la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica l'ordre d'esbocament del monòlit de l'explanada de Maó. Argumenta que el manteniment d'aquest monòlit no contradiu la llei de memòria, per quan fa 17 anys s'hi va rectificar, diu, el significat d'exaltació franquista. A més, adueix que el Ministeri de Defensa ha sol·licitat no incloure'l en el catàleg i que no s'ha tingut en compte l'informe del Consell de Menorca. I avui a hora baixa hi haurà manifestacions a Palma i a Eivissa en contra dels plans d'Aena per fer obres que suposaran major capacitat de vols i passatgers als aeroports de Sant Joan i Escodolà. En el cas concret d'Eivissa, l'ampliació de l'aeròdrom tindrà un impacte molt greu sobre el parc natural de Set Salines, adverteix el Gen Gop. Joan Carles Palerm n'és el president.
2: Si vas fent créixer l'aeroport ocupant la zona tampon, cada volta aquesta és més fina, aquesta àrea de perifèrica, i els impactes es produeixen, llavors és damunt del parc.
1: I fora de les illes, un tiroteig entre dos clans familiars a Alzira, València, ha deixat aquesta matinada una persona de 56 anys morta i 3 de ferides de bala. Hi ha 4 detinguts. I en internacional, a Moscou, a Rússia, un atac també de matinada amb drons, presumiblement ucraïnesos, ha deixat 2 persones civils mortes pel bombardeig de Kasseva i diverses de ferides, segons l'agència de notícies en russa. També s'ha fet blanc en una refineria. Avui, per cert, és la darrera jornada de les eleccions parlamentàries a la Federació Russa. I acabarem amb informació de servei del temps, en què es preveu un diumenge assolellat, tot i que pot haver alguns núvols baixos que podrien deixar qualque ruixat puntual i dèbil a Menorca i el Llevant mallorquí, informen els companys del temps d'IB3. La temperatura mínima s'ha mantingut molt semblant, amb alguns graus més a Menorca, mentre que la màxima es mourà entre 27 i 31 graus. Recordeu que hi ha retenció circulatòria o certa trànsit lent a l'autopista d'Incan sentit cap a la capital del Reguer per obres, segons la informació disponible. Fins aquí les notícies de les 12 del migdia de IB3 Ràdio. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.
3: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots els que esteu escoltant Radio Artà. Soy Ani Gartiburi i us mando un petó molt gran, un beso enorme i nada, que os vaya todo muy bien.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Avui hora baixa hi haurà dues manifestacions a Palma i a Eivissa en contra dels plans d'Aena per fer obres als aeroports de Sant Joan i Escodolà, que han de suposar una major capacitat d'afluència tant de vols com de passatgers. En el cas d'Eivissa, és a proposta de l'Associació de Joves de l'Illa i a Mallorca, convoca la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. Pere Joan Femenia, el portaveu d'aquesta darrera entitat, vincula l'obertura de noves connexions aèries amb l'arribada d'inversors estrangers i considera que això agreuja la situació de l'habitatge.
2: I tenim vist com també a través de les estratègies de promoció turística s'estan obrint noves rutes i s'està incrementant gràcies a l'aeroport i les noves rutes aèries en tots els problemes de l'habitatge, portant grans inversors de països com Estats Units, Canadà, Abu Dhabi, que això agreuja molt problemes que ja tenim.
1: Sobre aquesta mateixa qüestió, la dels plans d'Aena sobre els aeroports de les Illes, el Partit Popular de les Balears, a través dels seus diputats i senadors, ha demanat la compareixença a la Comissió d'Insularitat del Congrés i el Senat del president d'Aena, Maurici Lucena. Per cert, que en aquests moments hi ha també una manifestació a Barcelona contra l'ampliació prevista de l'aeroport del Prat. Els comerciants del passatge marítim de Palma denuncien que a dia d'avui encara no hi ha una solució a la manca d'aparcament provocada per la reforma d'aquesta via, que va eliminar, recordem, 1.200 places. Calculen que des de la reforma han perdut entre un 30 i un 40% de la seva facturació. Aquesta setmana s'han reunit amb l'Ajuntament palmesà i també amb l'autoritat portuària responsable de les obres després de 7 mesos d'espera. La trobada ha acabat amb el compromís de continuar cercant possibles ubicacions per un nou aparcament. Manuel Jiménez, president de l'Associació de Comerciants Industrials del Passeig Marítim, en declaracions al programa La Gran Vida.
3: Hemos perdido 4 años desde que se iniciaron las obras y en la última reunión, que la llevábamos esperando desde febrero, creíamos que aquí se nos venían ya a darnos unas propuestas concretas. Pues salimos de la reunión como entramos, que lo seguirán mirando, que lo seguirán estudiando y que, bueno, que ya no dirán cosa de posibles ubicaciones.
1: I fins dia 8 de setembre, l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals del sindicat UGT havia rebut 53 consultes per assetjament laboral, la gran major part de les quals, 45 de treballadors del sector serveis, la mobilitat i el consum. 3, a més, varen ser per assetjament sexual. Feta la consulta al sindicat, el major número de respostes dels treballadors va ser reclamar a l'empresa l'activació del protocol antiassetjament, que és obligació que tinguin totes les companyies. Igualment, en qualque cas, es va sol·licitar l'actuació de l'Institut Balear de la Salut Laboral i Basal. Coloma Capó n'és la directora.
4: Considerant que si hi ha un possible dany psicosocial, sí que s'ha de fer un estudi més en profunditat de l'entorn en aquesta empresa. També li demanem a l'empresa que porti una documentació de formació del treballador, de vigilància i de salut, que ho tingui, diguéssim, tot en regla. I fem una miqueta d'intermediari entre l'empresa i el treballador o treballadora perquè aquest problema se pugui resoldre entre ells, no? I que la cosa, diguéssim, no vagi a més i no se derivi a l'autoritat laboral.
1: I acabarem fent el ressò de la 44a edició de la Volta a Formentera en surf de vela. A partir d'enguany, tribut Jacques Laurent, que en aquests moments ja ha fet la Volta a la Mola i estan en aturada tècnica a Escopinyà els primers participants. Fins aquí les notícies de la una del capvespre. Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les dues. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: Perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala-te.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues. Bon dia, Palma i Vara de Rei, Mallorca i Eivissa seran avui l'escenari de les manifestacions contra les inversions que pretén fer Aena als aeroports de les Illes i que obriria la porta a un increment de l'activitat, és a dir, més turistes. Convoquen entitats socials, però en aquesta ocasió el govern balear comparteix gran part de l'argumentari. No tot, perquè l'executiu no aposta encara pel decreixement, però sí rebutja un increment de l'operativa dels aeroports. De fet, el govern insisteix en que ells ja varen deixar clar a Aena que aquestes inversions tan sols havien de servir per fer millores en infraestructura i seguretat. Per això, el Partit Popular Balear demana que el president del gestor aeroportuari comparegui al Congrés i al Senat per donar explicacions. Aquesta és una de les notícies que marcaran la jornada, però en tenim altres que repassem ara en titulars. Titulars amb Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia.
1: La Policia Nacional continua investigant la mort en estranyes circumstàncies d'una pacient de l'Hospital Can Misses.
2: L'hospital descarta la causa natural i tampoc ho relaciona amb els fàrmacs. La dona de 64 anys tenia aplicades mesures de contenció física perquè havia patit un episodi d'agitació.
1: Un any i dos mesos després, els cotxes tornaran demà a la plaça d'Esbons de Ciutadella.
2: Els empresaris varen dur als tribunals la decisió de l'Ajuntament de restringir-hi el trànsit. El consistori ha hagut de restablir, però, la circulació i ho ha fet, i no ho ha fet exactament com abans. És per això que els demandants tornen a recórrer al jutjat.
1: Els empresaris del passeig marítim de Palma denuncien que encara avui no tenen una solució per a la manca d'aparcament provocat per la reforma que va eliminar 1.200 places.
2: Calculen els comerciants que des de la reforma han perdut entre el 30 i el 40% de la seva facturació.
1: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, el Real Mallorca tancar la jornada entre els 4 primers a segona després del triomf per la mínima 0-1 al camp del filial de la Real Societat. De segona federació, desfeta l'Atlètic Balears, golejat a casa 1-4 davant Luca Múrcia. De la resta, derrotes del Poblenza 2-0 al Coi, de la Penya Esportiva 1-0 amb el filial de l'Eix, i triomf del Mallorca B 0-1 al camp del filial del Real Múrcia. Però la millor notícia de la jornada mos arriba de la mà del motociclisme. En Bizan Guevara, que en Moto2 ha guanyat el Gran Premi d'Àustria i es torna a posicionar en la lluita pel campionat del món de la categoria intermitja.
1: Anem ara amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Avui tancam la setmana amb un diumenge de sol acompanyat d'intervals de núvols baixos. Uns núvols que durant avui cap vespre es preveu que es vagin retirant, però que en el cas del llevant de Menorca i també de Mallorca podrien intentar créixer, i si tenen prou empenta, venir acompanyats de qualque ruixat puntual, localitzat i també de caràcter dèbil, que no es descarta que aquest també es pugui produir dins la mà. Pel que fa a la temperatura, avui ens mourem entre els 27 i puntualment 31 graus, amb un vent que continua bufant de gregal, per tant, tornarà a ser a punts del sud i sud-oest de cada una de les illes, on avui registrarem els valors més elevats. Tot això acompanyat d'una situació marítima en general més tranquil·la, dominada pel marejol, però encara amb algunes restes de maró al llevant de Menorca i també al sector de les Pitiuses.
1: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Ivan López és el control tècnic. Començam.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer jugo.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Les Illes baten el seu rècord de trasplantaments amb 189 realitzats el 2024. Són darreres dades del Ministeri de Sanitat. Suposa més del doble que fa 30 anys. El creixement s'explica per dos tipus de trasplantaments. El de medula òssia, clau per tractar leucèmies i altres càncers de la sang, i sobretot el de ronyó, que és més habitual. Els avenços mèdics permeten ara ampliar el perfil de pacient i s'inclouen candidats d'edat avançada amb problemes cardíacs o diabetis, que abans eren descartats. Ho explica Gonzalo Gómez, cap de la unitat de l'Hospital de Son Espases.
2: Personas más mayores y sobre todo con más patología, que hace más complejo el trasplante de lo que se hacía hace 30 o 40 años. Hace 30 años, cuando yo empecé, era prácticamente impensable trasplantar a un paciente con 80 años, y hoy en día lo estamos haciendo, y eso complica más todavía la valoración, el mismo trasplante, el seguimiento.
1: Hores prèvies a les protestes convocades avui a Eurobaixa, Palma i Eivissa, l'ATSIS, en contra del creixement dels aeroports que promou AENA. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport, convocant de la cita a Palma, vincula el creixement de l'activitat aeroportuària amb el model turístic de les illes i defensa que s'han d'aturar les dinàmiques actuals que preveuen un augment exponencial. El seu portaveu, per Joan Femenià, considera que les Balears ja han superat els seus límits.
3: Les xifres ens indiquen que han sobrepassat totalment els nostres límits, tant de recursos naturals com de benestar social i dels problemes com el habitatge.
1: On ja s'ha celebrat la protesta és a Barcelona, convocada per la plataforma Zero Port i amb el suport de 200 entitats socials, veïnals i ambientals contra, com deien, l'aprovació per part del govern espanyol del Pla d'Inversions per poder engegar l'ampliació del Prat. El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar, Gerardo Pisarello.
4: En un context d'emergència climàtica ens portaran pujades de les temperatures, que generaran augments en els preus de l'habitatge per la pressió d'un turisme totalment massificat, que es carregaran un dels pocs espais naturals que encara ens queden, i sobretot perquè desviaran milions d'euros que ara mateix necessitem de manera prioritària per la xarxa ferroviària i pels trens.
1: I més malestar perquè centenars de persones s'han concentrat de nou a Ceuta en defensa de la frontera amb el Marroc. Aquest és un dels càntics que han repetit durant la marxa fins al Tarajal, amb tot de banderes espanyoles i europees, a més de pancartes reclamant la protecció del territori de la ciutat autònoma i la dimissió del delegat del govern central. La mobilització està convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns, que ha llegit un manifest amb el lema SOS Ceuta Envaïda. Això just el mateix dia que el president del govern central, Pedro Sánchez, ha promès tots els recursos necessaris per a retornar la normalitat a Ceuta.
5: Cada nova crisi, una nova deslealtat per part del Partit Popular i de Vox, però també un nou compromís del govern d'Espanya. Jo lo dije esos dies, el 30 i el 31 de julio, quan visité Ceuta. El govern d'Espanya va poner tots els recursos necessaris per devolver la normalitat a aquesta ciutat autònoma.
1: Amb aquestes notícies arribarem a les 3 i 4 minuts. Més notícies a les 4.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. A la darrera hora d'aquesta jornada passa per la intervenció que han hagut de fer els bombers de Mallorca en un vehicle estacionat al carrer Comunes de Can Fiol a Muro, que s'ha incendiat. El foc ja s'ha donat per extingit, ha informat el cos d'emergència sense danys personals. I a Formentera continua la caiguda de la cobertura i la xarxa de dades d'internet. Des de les 6 de l'hora baixa d'ahir, usuaris d'arreu d'aquesta illa han avisat de problemes en la cobertura dels telèfons. Els clients afectats són els de les companyies Orange i Vodafone i els operadors associats a aquestes xarxes. Els operaris treballen per solucionar el problema, però a hores d'ara encara no s'ha aconseguit, com dèiem, restablir el servei. I més queixes de veïnats, en aquest cas pel renou del darrer festival que ha acollit l'any passat al recinte de Sant Fusteret a Palma. La Federació d'Associacions de Veïnats reitera el seu descontent per un concert que es podia escoltar a moltes zones de la ciutat, com ja va passar en l'edició anterior. La seva presidenta, Maribel Alcázar, considera que la ciutat s'ha convertit en una discoteca a cel obert i l'Ajuntament no hi fa res.
2: Hi ha gent que lògicament crida a la policia i diu, per favor, resposta, el que ens han contat és bé, tenen permís. O sigui, la resposta institucional és tenen permís, de veres, tenen permís per utilitzar aquests amplificadors machacat o Cristo, tenen permís i llavors està aquí l'ordenança de renou, se compleix o no se compleix. O les ordenances estan per complir-les els ciutadans de peu i les entitats ciutadanes, no? La resta pot passar d'ordenances i de lo que sigui, inclòs a l'administració.
1: Ports de les Illes Balears tramita la declaració d'abandonament total de 26 embarcacions provinents de l'arribada de migrants de manera irregular per via marítima i 12 motors dipositats en ports de competència autonòmica. Es tracta d'embarcacions sense matrícula o que no s'ha pogut identificar el titular. Aquestes actuacions permetran alliberar espai i garantir la disponibilitat i l'operativitat de les instal·lacions, ha indicat l'entitat en un comunicat. I fora de les illes, el president del govern central, Pedro Sánchez, considera molt greu que el Tribunal Suprem hagi paralitzat cautelarment el vot per als ja inscrits en el cens electoral de residents absents que van aconseguir la nacionalitat amb la llei de Nets. Recordem que atorga la nacionalitat als descendents de sefardís. Sánchez apunta el recurs de PP i Vox com una traïció a la democràcia, tot i que assegura que no qüestionarà la decisió del tribunal.
3: Esta ley fue aprobada en el año 2022, entró en vigor el año 2022 y desde el año 2022 hemos tenido unas cuantas elecciones autonómicas, unas generales, en 2023. Y la derecha nunca planteó un problema con la ley de memoria democrática hasta ahora, cuando se lo ha planteado y exigido Abascal y Vox. Esta es la cuestión.
1: I acabarem amb una punta d'esports, o si més no, de l'activitat esportiva amateur, perquè ha acabat... S'està disputant, de fet, encara la 44a edició de la Volta a Formentera amb surf a vela, que des d'enguany pren el nom, per cert, d'un dels seus impulsors, Jacques Logant. El primer classificat ha estat Oliveiro Choren Espinel, el segon, Àlex Figueiras Pérez, i el tercer, Diego Escandell Garrido. I encara en triatló, el triatló Port de Palma, el guanyador de la distància olímpica ha estat Antoni Juan, del club de triatló de Bétera, València, seguit de l'independent Carlos Oliver i Jorge Morcillo, del Tri Illes. Tots tres són atletes locals. Fins aquí les notícies de les 4 del capvespre. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.
4: Estau escoltant Ràdio Hortà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Hortà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohortà.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El canvi climàtic condiciona la vegetació silvestre de les Balears? Aquest és un criteri que tenen en compte els vivers de Menut, Escorca, on el govern fa els planters per reforestar els boscos i garrigues i que compta amb més de 90 espècies. Una producció que respon a les necessitats dels diferents projectes de reforestació del govern, especialment després d'estius marcats pels incendis i quan la manca d'aigua és un dels principals problemes. Ho explica la capatàs forestal del Centre Forestal de les Balears, Maite Bové.
2: Les espècies que produïm aquí en el centre forestal són ja de llavor agafada in situ en el bosc i, clar, ja estan més adaptades en el nostre clima. Tot sempre feim un estat de planta per restaurar aquells llocs on hi ha hagut un cap de fibló, un incendi. I llavors en produïm més de la que probablement necessitam. Per això també tenim la part de venda.
1: Més temes. Els comerciants del passeig marítim denuncien que a dia d'avui encara no hi ha una solució a la manca d'aparcaments provocada per la reforma del passeig, que va eliminar 1.200 places. Una situació que asseguren perjudica tant els residents com els negocis de la zona. De fet, els comerciants calculen que des de la reforma han perdut entre un 30 i un 40% de facturació. Aquesta setmana s'han reunit amb l'Ajuntament de Palma i l'autoritat portuària després de 7 mesos d'espera. La trobada ha acabat amb el compromís de continuar cercant possibles ubicacions, però sense una solució definitiva. Es Manuel Jiménez, president de l'Associació de Comerciants i Industrials del Passeig Marítim, en declaracions al programa La Gran Vida.
3: Hemos perdido 4 años desde que se iniciaron las obras y en la última reunión, que la llevábamos esperando desde febrero, creíamos que aquí se nos venían ya a darnos unas propuestas concretas. Pues salimos de la reunión como entramos, que lo seguirán mirando, que lo seguirán estudiando y que, bueno, que ya nos dirán cosa de posibles ubicaciones.
1: I a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, la policia local ha detingut una persona després de localitzar en un magatzem més de 50 caixes de gas del Riure i 18 quilos de diverses drogues. Els seients varen detectar el detingut en actitud sospitosa a l'entrada del magatzem. Durant l'escorcoll li varen trobar les claus de l'espai i 6 ampolles d'òxid nitrós. A l'interior hi varen localitzar també les bombones de gas del Riure i una maleta a la resta de les drogues. El detingut i tot el material intervingut han estat posats a disposició de la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació. I el curs als centres d'educació de persones adultes comença aquest dimecres. Com a novetat, el batxillerat per adults enguany no només es podrà fer a Palma, sinó també a Eivissa i a Ciutadella. Aquest any acadèmic, 35 adults començaran segon de batxillerat i intentaran ser els primers estudiants de les Balears que es graduaran en aquest curs per adults. Uns estudis que es van iniciar el curs passat al CEPA Camp Rodó, a Palma. El mateix temari i la mateixa validesa que el batxillerat ordinari, però amb més flexibilitat. En el centre ofereixen el batxillerat general amb totes les facilitats perquè tots els alumnes puguin acabar amb èxit els seus estudis i, en cas que vulguin, accedir a la universitat amb la formació necessària. Gemma Villanueva és la directora del CEPA Can Rodó.
4: No hi ha límit de convocatòries, és a dir, si algú necessita fer aquella matèria més d'una vegada, la pot fer sense problemes, i després les matèries van soltes. És a dir, el primer any em puc matricular català, castellà i anglès, i l'any següent fer matemàtiques, naturals i filosofia.
1: I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà aquí a IB3 Ràdio a les 6 en punt. Continua ara, Tito Fuster, amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Günaydın.

Entre las barcas.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Tu voz tan baja roza mi cuerpo, desnuda todo lo que siento.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Un, dos...

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon...

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: crown is dead.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

0: escuchar Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fácil, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que yo como...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

gèlides, o enfilar-te amb les àligues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

amb noves dèries, noves gestes i misèries que darrere de l'anònim sempre seràs tu, parlant amb tu, de tu a tu. Cadascú és sempre cadascú,

E das tins de tua llob, que amb tu va l'infern i la glòria. Que amb qualsevol decorat i en tot moment, amb qualsevol repartiment, es repeteix la història. Que fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: You know it.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.